0: 20 minuts sobre les 11 des de matí i volem ara conèixer un poquet d'actualitat del municipi de Sant Llorenç d'Escardassà. Per aquest motiu ens acompanya el seu balla, Jaume Soler. Balla, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia
0: a tots. Bueno, volem xerrar un poquet de notícies del municipi. Estem pràcticament un any, no?, de finalitzar aquesta legislatura i bueno, volem que m'ho comenti un poquet les darreres actuacions, no?, en tema d'obres, infraestructures, etc., que s'han anat duit a terme en el municipi. Val-la.
1: Sí, bé, nosaltres tenim una valoració, sobretot a nivell urbanístic, una valoració molt positiva d'aquests 3 anys. Ara ho xerràvem fa una estona amb els companys.
0: Sí.
1: La veritat que, per exemple, a nivell educatiu, la setmana passada se va aprovar també l'aprovació definitiva de l'escola de Sant Llorenç.
0: Mm-hmm.
1: Ha estat una legislatura en aquests 3 anys que ha aconseguit arreglar les cinc escoles municipals que tenim en el terme de Sant Llorenç d'Escardassà, un fet pràcticament inèdit.
0: Sí.
1: I a part d'això també hem aconseguit dur un centre de formació professional a Cala Millor i també un institut, que no sé si s'ha sortit ja a premsa, aquí a Sant Llorenç. Per tant, a nivell educatiu crec que és una molt bona legislatura.
0: Mm-hmm. Més qüestions també referents en els municipis sobre obres i infraestructures. Ja que dic que també estan en marxa les obres de canalització del torrent de les Planes, no, Batla?
1: Sí, ara han començat també les obres de la reivindicada variant, com sabeu, també sí. Que fa més de 6 anys que els esperàvem, i paral·lelament també s'està redactant el projecte de l'encendellament del torrent de les Planes, en el seu pas per dins el nucli de Sant Llorenç d'Escardassà, que segurament aquest mes de juny o juliol ja tindrem el projecte bàsic redactat, i a veure si d'aquí un parell d'anys, pues, com més aviat millor podem executar aquest projecte tan interessant i tan necessari pel municipi de Sant Llorenç i en especial també pel poble.
0: Mm-hmm.
1: A tot això, també la setmana passada també vàrem veure com se van aprovar les dues rodones de l'entrada de la Coma i de Cala Millor. També eren
0: sí.
1: Dues rodones molt demandades d'aquesta carretera que uneix entre Sant Cervera i Porto Cristo,
0: sí.
1: Que la veritat que ens ajudarà a tots a contribuir a una major seguretat ciutadana i també millorarà entrar dins aquest nucli de la Coma i de Cala Millor.
0: Mm-hmm. Aquestes obres de la variant que ens comentava obliguen a tast estrans, sinó durant uns 4 mesos en aquest tram, no? Que, com deia, que es troba entre les rotondes de Son Cervera i Son Carrió, no?
1: Mm. En aquest tram, concretament ja on fan les obres, durant 4 mesos,
0: sí.
1: Quan s'entén que és la fase més crítica, doncs, òbviament han de fer una demolició completa de tot el que és aquesta infraestructura, i té una peculiaritat que està molt elevada amunt el terreny, està a més d'un 8 metres, i mm-hmm. per tant s'ha de desviar el tràfic, el trànsit, per dins el poble de Sant Llorenç durant aquesta fase crítica, perquè no poden garantir la seguretat dels usuaris que poguessin passar per aquesta variant.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, seran uns mesos complicats, ho entenem, però també entenem que són uns obres molt necessaris, pràcticament és el punt més crític que se va diagnosticar dins d'aquest estudi que es fa elaborar per la universitat. Per tant, hem de tenir una mica de paciència durant 4 mesos, però mm-hmm. la veritat que bueno, valorarà molt, molt positivament que aquestes obres ja hagin començat.
0: Mm-hmm. També fa uns dies han conegut que hi va haver l'acte de recepció de les obres de la passarel·la de vianants i xarxa d'enllumenat d'estram de costa que està compartit entre Sant Llorenç i Manacor, no, Batla?
1: Sí, aquest pont duia molt d'anys que se demanava una reforma integral, me van posar en contacte amb l'Ajuntament de Manacor per veure si em donaven els permisos perquè fos l'Ajuntament de Sant Llorenç per executar aquestes obres.
0: Sí.
1: Varen aconseguir la concessió administrativa per part de costes i posteriorment varen fer l'execució de les obres, unes obres que s'han valorat damunt d'uns 500.000 euros.
0: Uh-huh.
1: I l'altre dia, com vostè diu, se va reaccionar per part de l'administració competent de la comunitat autònoma aquestes obres i bueno, tot l'any que no l'hagi vist, com hi ha molt respons, que ja s'ha dit ja molt bé.
0: Uh-huh. I també dic que l'Ajuntament ha tret a licitació les obres per al nou Museu d'Esbrodant, no?
1: Sí, quan vam entrar a Sant Llorenç, concretament, no hi havia cap museu, i ara ens vam plantejar una mica de quina manera podríem enfocar la part cultural i patrimonial del nostre municipi, sempre arrelant les nostres arrels, és a dir, la part més patrimonial del municipi.
0: Sí.
1: Com sabeu, fa un anyet vàrem inaugurar, no arriba encara, el Museu del Ferrocarril de Mallorca, a Sant Carrió.
0: Uh-huh.
1: Avui acaba la licitació del Museu d'Esbrodat a Sant Llorenç, que és també un poble d'aquest patrimoni municipal de Sant Llorenç d'Esterdassà, de nucli, i després també tenim en redacció el que és el centre d'interpretació del poble atleàtic de Sillot. Per tant, així amb una visió una mica exterior, pues, quedaria el municipi format per tres museus diferenciats, el Museu del Ferrocarril de Sant Carrió, el Museu del Brodat de Sant Llorenç i després el Centre d'Interpretació del Poblat Teleòtic a la zona costanera.
0: Apostant des de l'Ajuntament per mantenir aquesta cultura i també història, no?, en el municipi, no, Batla?
1: Clar, si entenem que tot això ha de sortir de la participació ciutadana i si no ho tenim arrelat en els pobles o en els municipis no té sentit. Per tant, vàrem intentar fer aquesta projecció cap a aquesta cultura i aquest patrimoni que ens enllaça més en el municipi de Sant Llorenç i particularment ja en el nucli de població. I a partir d'aquí van a començar a fer feina i ja dic, ara duim 3 anyets, ja en tenim un funcional, un altre que ens acaba avui la licitació i un altre que està en projecció. Per tant, esperant d'aquí potser 2 anyets ja tenir aquests 3 models constituïts dins el municipi.
0: Com s'afronta, Val, aquest darrer any ja de legislatura? Ja supos que, com se sol dir, amb aquesta preparant ja aquesta precampanya electoral, no? Encara que sembla que sigui d'aquí molta estona, ja és d'aquí 4 dies les eleccions, no? Passa ràpid el temps, no?
1: Sí, però jo crec que no hi ha una millor campanya electoral que la feina diària, la feina feta. Tot el que ara hem enxerrat són millores molt importants per al municipi de Sant Llorenç, que la gent ho valora de forma molt positiva i així ens ho fan arribar. I nosaltres creiem en la feina, creiem en el resultat diari i després el resultat ja vendran tots sols. Sí que és veritat que s'ha de fer una feina política, òbviament, però sí que és veritat que creiem en la feina diària i que el municipi ha crescut molt aquests darrers 3 anys.
0: I assistiu, com es presenta en el municipi, Batla?
1: Bueno, l'estiu de temporada alta per això serà bona, l'ocupació hotelera està pràcticament en el màxim. Sí que és veritat que tenim aquest hàndicap, que hem xerrat abans, que el tràfic, amb l'acumulació de vehicles, haurà de passar per dins del poble de Sant Llorenç durant aquests 4 mesos, i és veritat que és la temporada més alta, però al final, en temes de contratació, això és impossible de definir, i el que ens interessa més és arribar a l'època d'inundacions amb aquestes obres fetes. L'única manera és fer-ho així. Però bé, la temporada turística s'ha presentat molt bona i esperen que els resultats siguin així talment com les preveuen.
0: Doncs hem xerrat de l'actualitat del municipi de Sant Llorenç d'Esquerdassà amb el seu Batla, Jaume Soler. Batla, com sempre, moltíssimes gràcies i li agraïm moltíssim la seva atenció i l'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de temes importants de Sant Llorenç, d'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres, una parlada.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: Obrim la darrera tertúlia del Mallorca de la temporada. S'han produït dues baixes, per una banda Miquel Barrera, que mos ha dit que no podia venir, anem de la càmera, que tampoc podia venir. Els que estem ara pendents és d'en Paco Gaita, que no sabem si vindrà o no, però sí els que ha arribat puntual, en Sergis. Sergis, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Jaco, i bon dia a tothom.
0: I també puntual en Juan Ramon Pons. Juan Ramon, molt bon dia.
2: Bon dia, Jaco.
0: Bueno, al Mallorca ja poques informacions hi ha, però sí que la setmana passada coneixíem de que se renovava en De Michelis per afrontar aquesta nova etapa del Mallorca segona divisió, que recordar que des de la directiva diuen bé, que això és de ballar segona, que no és res, que l'important és el canvi econòmic.
2: Palau, Dixit, Alfonso Díaz.
0: I per altra banda, també xerrant de temes econòmics, el negoci que es pot fer entre Barça i Mallorca per la recompra, possible recompra d'en Jan Virgili, com dèiem, per fer negocis, és a dir, doblers.
1: Sí, era d'esperar, que hi hagués diverses sortides a l'equip després del desastre en el que ens va abocar la direcció tècnica del Mallorca. Quan dic direcció tècnica, me refereix a Arrasate, me refereix a Ortells i me refereix a Alfonso Díaz. Era normal que hagués desbandada, però bueno, escolta, hi ha algo que se contradiu. Si segons l'amo dels palcos VIPs, en Alfonso Díaz, és una oportunitat i és un negoci bajar a segunda, segons ell, pues entonces no venguis res perquè no necessites caixa, no necessites fer caixa, si és un gran negoci, no fa falta que venguem cap jugador. Aquí el negoci el té muntat ell i Nortells, almenys cada mes, cada 30 del mes, tenen el seu gran negoci muntat. No sé si tenen altres a part, presumptament crec que sí, però no, tampoc no diré que no sigui d'altra manera. I dit això, pues bueno, pues mos fugiran 3-4 jugadors importants dins la plantilla, però important, me refereixo a tipus Muriqi, que pareix que ja està negociant en Turquia a la seva partida, i el qual me sap molt de greu, però no pot fer res més que aplaudir, perquè aquest home ho ha donat tot, i tu no el pots condenar a jugar a segona divisió aquests dos o tres darrers anys que li queden de futbol, i a més si té una bona oferta econòmica. Doncs m'apareix un aplaudiment molt fort d'ell, amb dolor, amb pena, sí, però hay que ser agradecidos. Mos follirà probablement en Samu Costa. I ara xerren d'en Jan Virgili. Bueno, però era previsible. La pena és que no se veien altres elements que sí que més que ajudar fan nosa. No. Però què hem de fer?
2: Sempre ho he dit, el gran patrimoni que té el Mallorca és la primera divisió. Ui, ara ben Paco. I el que comentàvem abans, Sergis, lo de Muriqi, ell està negociant en Turquia amb un equip, per veure si el Fenerbahçe, l'equip, el candidat a la presidència del club, ha promès que duria en Muriqi, i en Muriqi segur que li han fet una oferta a ell, però després s'hauria de negociar amb el Mallorca. Diuen que per més o manco 20 milions, però han de tenir en compte una cosa, que hi ha una plusvàlua que va a la Lazio del traspàs. Després, tema Jan Virgili, el Mallorca el que vol fer és El Mallorca no, el Barça el vol comprar la seva part, i ara com el Barça ha firmat en Gordon, un jugador del Newcastle, el Newcastle estaria voldria fitxar amb els dos que ha cobrat en Abde del Betis, i el Betis el compraria en Jan Virgili. Una marxa, una sortida que segona, a mi personalment, me faria mal, perquè en Jan Virgili és molt aprofitable a segona, el que passa que aquí dependent del Barça, no hi ha res oficial, són conjectures que s'estan fent, que han sortit els mitjans, tot això. També hi ha una oferta, també hi hauria una oferta per a Martin Valiant de 4,5 milions, hi ha jugadors que han complit el ciclo ja, és el que penso jo. Va sortir en Sergi Darder dient que se vol quedar un any a segona, igual que en Manu Morlanes, i en Joan Mojica també ha dit que de moment se vol quedar. Però com sempre aquí, quan criticam els jugadors i tots són dolents, jo crec que els hem de donar una... Si un jugador se vol quedar, és una mostra de compromís, és el que penso jo.
1: O de que no té mercat.
2: O que no té mercat, també.
1: Que no mos oblidem d'aquesta.
0: Saludam en Paco Gaita, que ha pogut aparcar.
3: 20 minuts per aparcar i l'he hagut de deixar de Montserrat de Xergroga.
1: Has arribat, has fet poc, t'ha costat poc, jo he estat més estona.
0: Tindràs mala sort de que avui justament passis a policia, perquè normalment en aquesta zona no sol...
1: No passis penya municipal ni un. No, això no en teníem a Palma, municipals.
3: No, no en teníem.
2: Sí, però en que
1: on tenim?
0: Paco, que trobes sobre els moviments que se comencen a fer
3: jo crec que el Mallorca comentar. Crec que el Mallorca el desmantelaran, és la normal, és a dir, la plantilla del Mallorca està feta per jugadors que són per jugar a primera, a pesar de que en el final hagin descendit. En quant a els altres dos nostres, Poblença i Atlètic Balears, no el tornaran a tenir mai tan bé com ho teníem aquesta vegada. Mm-hmm. No? I aquest dels dos va ser capaç. Mm-hmm. O sigui que mira, ja veurem, i ara Balears veurem, volman ningú, volman que voldrà fer, perquè crec que no crec que continuï jo.
0: Sí, perquè fa unes setmanes precisament va demanar ajuda perquè, bueno, per poder mantenir el club, no, econòmicament.
3: Ja.
0: Va deixar entendre que ell ja no podia,
3: ja no,
0: podia
3: claro,
0: aportar
3: normal,
0: més obvés.
3: És que sap que n'hi ha posat de obvés. Mm-hmm. Sap que n'hi ha posat.
1: Jo, si entrem en el tema de Poblense i Balears, primer de Poblense, jo tens els meus dubtes, jo ho dic així de clar, de que volguessin pujar.
3: De que volguessin pujar, pot ser.
1: El partit que se va jugar va ser infame.
3: I jugant amb un equip amb un home menys, eh?
1: Contra 10, quan jugava contra 10, enfollant a s'autoexpulsa després a la segona part de la pobresa, però infame. O sigui, a no fer res. Varen jugar a no fer res. Jo crec que sota el gol se varen equivocar, no els volien fer. Va ser horrorós. Si l'àrbit, quan va començar els 10 minuts, hagués dit que passant a penals directament, mos haguéssim estoviat la pallissa aquesta
3: de sol.
1: I m'ha estat molt de greu tenir el que dir, perquè jo crec, i estic segur quan tu dius, que els dos tenien un 90% de probabilitats
3: 90,
1: de pujar
3: a primera
1: ref.
0: Jo apostava més per al Poblense.
1: Jo
0: més que el Baleares. Baleares sabem que més d'una vegada pues, ha quedat a les portes, no? De 700, i al final no ha pogut, però en el cas del Poblense confiava molt en l'equip.
1: Jo m'he dit una decepció terrible.
3: Ja.
1: I després amb el Baleares pel mateix, sí, varen córrer, varen lluitar, varen intentar. En Moja va aparèixer quan
3: jo crec que ells van ser millors.
1: Esporter. Sí, perquè el Baleares va marcar el gol, tenia l'ascenso assegurat. I va jugar a contemporitzar i no se pot jugar.
3: El que feia el Mallorca abans.
1: Hi ha que anar molt viu quan te queden
3: tot el partit, pràcticament.
1: Se pròrroga, tot el partit i se pròrroga.
3: I se pròrroga.
1: I se pròrroga.
2: Que en el cas del Balear no tenies penaltis. Que en el cas del Balear no havia penaltis.
1: No, no, pujava directament.
3: No, no, pujava directament, sí,
1: bueno, jo que això...
0: Que el Balear en els pocs minuts de començar el partit va ser el que va marcar el primer gol, va ser després que...
1: Crec que va ser... jo ho sé molt, perquè jo som solidari sempre amb els porters, però la situació del porter va ser nefasta.
3: Nefasta, sí.
1: Va ser nefasta. I se me creen dubtes. A mi, quan jo veig que juguen així i que fan això, doncs en aquell moment se me creen dubtes. I després hi ha un altre tema, que no sé què vos sembla a vosaltres, però me vaig enterar jo a la baixa, perquè jo me vaig posar a veure la Liga i per emoció, per començar a veure equipos que jugarà al Mallorca l'any passat.
3: Jugarà al Mallorca. L'any
1: que ve, que sí.
0: Per començar a familiaritzar, no?
1: Efectivament, per començar, ja m'ho emprenyo, xerrant clar, perquè... a la pantalla te foten els escuts dels equipos i no conen ni un d'escut d'equip de la segona divisió d'aquesta. Bueno, però bé, mirava tal, home, dic, ha pujat l'Almeria. Ha pujat l'Almeria. I li comentava del meu fill que va passar per allà, l'Almeria ha pujat a primera. Diu, no. Com que no ha quedat tercer? Diu, no, perquè fan promoció. Dic, com que fan promoció? Diu, sí, el primer i el segon pugen. Però el tercer, quart, quint i sext fan una liguilla, una promoció,
0: una liguilla,
1: per pujar, sí, a primera. I que entonces, per què el Mallorca baixa? Per què no els 15, 16, 17 i 18 també fan una promoció per baixar? Perquè s'ha de promocionar. El tercer per pujar, el tercer que baixa també tindria que promocionar.
3: Claro.
1: M'ha pareix absolutament injust. Mm. Però bueno, són coses d'Esteve, d'en Tebas, dels seus negocis i de... i de su liga,
3: de liga. Però
1: no té,
3: tu,
1: no té sentit, no té sentit. Si és de segona han de promocionar per pujar, també és de primera han de promocionar per baixar. Ai, perquè no, perquè aquest baixa directe i aquest
0: no. I antigament no es feia una promoció per...
1: Antigament.
0: Antiga, és que me sona això, que hi havia la
3: promoció. Sí, hi havia.
0: Per pujar, i després hi havia també els que estan a primera i estan ahir, si davallaven o no, hi havia una promoció.
1: Pues ya, pues
0: com una
2: antes feia una promoció,
0: un play-off de descenso.
1: No, antigament, si jo no vaig equivocar, pujaves primer i el segon, i pel tercer jugaven els de primera i els de segona.
2: Exacte, els tercer per segon.
0: Sí, quan el que s'ha fet a la categoria del Poblense i el Baleares, que hi ha hagut aquest play-off.
1: No ho entenc molt clar. No sé, o sigui, m'apareix absolutament injust, absolutament injust. Com m'apareixia injust també de les Baleares, que no tenia que anar a penals, sinó que ascendia directament.
3: Claro.
1: Perquè havia quedat per davant
3: perquè
1: del Jaén.
3: Per davant.
1: Però a lligues diferents.
3: Ja,
1: lligues diferents. És que, no, si no estàs a la mateixa lliga, no la pots valorar igual?
3: No.
1: És el mateix que la Bota d'Oro... tot això, no? Com se valora? A lo millor tu tens un jugador de Kosovo, per dir alguna cosa, no? Que guanya la Bota d'Oro i només ha ficat 25 gols. I en canvi tu te trobes pues, que a Muriqui, a Espanya, ha marcat 40, ha marcat 25 també. I per què li dones? Perquè, clar, tenen més valor aquí que allà o allà que aquí. Tenen un percentatge, li donen un percentatge. Bueno, m'apareix bé, ja està bé. Però jo m'agradaria d'esport com era antes, el futbol com era antes.
3: Però com era antes no té res que veure un so d'esport d'ara. En el meu temps, guanyava els que feia més gols.
1: Eco,
3: sempre.
1: Eco.
3: I ara guanya els que li fan menys.
1: Mm-hmm.
3: O sigui, que han passat d'un espectacle que era... el joc ofensiu a el contrari.
1: Sí, sí.
3: I la gent s'avorreix com un ostre, m'entén? Antes, quan recordes? Senties el resultat, perquè llavors no era tant com ara la televisió que estàs al dia al moment, senties el resultat, me'n record. I deies, jo què sé, Sabadell, per exemple, 3, Mallorca, i deies, 3, Mem el Mallorca que haurà fet, i podria ser un 3-0, o un 3-2, o un 3-4, o un 3... era així el futbol d'antes,
1: no? Clar, tu què dius, quan mos enteràvem.
3: Però bueno.
1: Mos enteràvem, jo que vivia en el centre de Palma. Mos enteràvem pel carrusel deportiu.
3: Carrusel deportiu.
1: I si no era el carrusel deportiu, pel carrer, sortien que tan goleada, que era una fulla, si ja, te'n recordes, ja, ja, sí, ho devia sí. resultar de goleada. Con los goles de la jornada, jo me'n recordo que criaven això.
3: Goleada.
1: I, no, claro, jo vivia de vora a Bonavia, la sede de la Mallorca, a la plaça de
2: Tortugues.
1: De les Tortugues. Jo vivia, yeah. jo vivia General Mola.

0: Quinera, claro.
1: La K o la bebia, el Deportista, era el Mallorca i el...
0: Bueno, el Mallorca... El
1: Madrid i el Barça, per exemple.
0: Exacte, sí, te fa, sí. Mueble, no sé què.
1: O el Figueres i l'Orihuela.
0: I tenies aquella deixada. I els jugadors duien una camiseta amb un escut i punto. No eren hombres anuncio. No,
2: això s'ha convertit en això.
1: La propaganda al mig. Bang. No, ja, però ja,
0: no,
1: a part de 80,
0: no.
1: Jo.
0: I quan la cagàvem, m'ho giraven cap a l'espalco, mocadors en mà,
2: sí,
0: i dimissió. I ara...
1: Els despiden amb aplausos.
3: Sí,
0: treu unes banderes inventades de colors que no tenen res que veure, perquè de sona, càntics absurdos i doiuts, que han copiat d'altres equipos, i a lo millor qualque cosa que dir, directiva d'emissió, hi ha 15 que diuen directiva d'emissió, i se'n s'acabó.
2: Sí, jo me'n record de partits de futbol i de panyolada en tal camp, i fins i tot el llançament dels coixinets, dels
0: seients.
2: La Modilla, jo he vist més d'una imatge de fa molts anys, un camp de futbol ple de Modilla, és el camp de futbol.
0: T'incentivaven que ho fessis, perquè si és que les recollien, ja les tenien dins el camp, i no les tenien que recollir de les zones.
3: Yeah.
0: Eren vius,
2: també,
0: feien
2: sí,
0: que les tirassis. I tot disfrutaven de tirar d'allò, disfrutaven.
1: I també en aquells anys la premsa...
0: Era el flashbys de llavors. Sí.
1: I també la premsa d'aquells anys, tota la setmana, donaven branca. Oh. Ara estan calmados, paniaguados...
0: No, i que jo crec que el futbol ja no és el futbol, quan diu el pare.
1: No és aquell futbol.
0: Per tant, pues mira, el veiem sense passió. Jo t'he dit, tenc que dir la veritat. Jo fa 20 anys, 25 anys, jo que el Mallorca hagués baixat a segona, per jo seria un gran disgust.
3: Claro. Ara no passa res.
0: Mon fort, però volem de segona, així no passa res. Tan mal,
3: pròxim, no, volen guanyar més partits.
0: O no.
3: A puntura no.
0: Però ja no tens, ja tant te dona. I és que jo vull que el Madrid i el Barça perdi, perquè el Madrid, igual. Però el Madrid fa dos anys que no en fa ni una, no en divide ni una, i no fa... Pues, me'n fot, ja no se viu amb passió.
3: Claro que no.
0: I poc a poc, la van llevant.
1: I també...
0: I què passarà?
1: També els clubs d'avui en dia. Els clubs d'avui en dia, basta veure el Mallorca. El Mallorca ha construït una bombolla que només al redor de l'estadi, on l'estadi fan negocis. Palcos VIP, allò que es doiu d'estar dins el vestuari i veure els jugadors allà, que els veus allà ses...
0: Coordenades,
1: una de les altres...
2: S'ha convertit en una empresa privada.
1: Sí.
0: El problema que tens, una empresa privada no hi ha cap problema, m'apareix lògic, absolutament lògic.
2: Sí, però van per la pela, no per...
1: Ara n'has dit a tu.
0: Però per què? Perquè si haguessin tingut que topar els preus dels jugadors, no pot ser que un jugador avui en dia tu li paguis 200 milions d'euros.
3: Claro!
0: No li pots, no, m'apareix obsceno, absolutament obsceno, que un jugador de futbol, per pegar-li potades a una pilota, li paguis 200 milions.
1: I entrenar 3 hores, eh?
0: Com m'apareix, absurdo, que en John Ram li paguin 500 milions a Aràbia per jugar a golf. També m'apareix, és que m'apareix obsceno, o sigui, no m'apareix. Claro, quan tu comences amb aquestes quantitats, no t'abasta el que te paguen els socios. Aleshores, tens que començar a fer negocis i necessites elements sospitosos com en Tebas, amb un sou de 3 i pico de milions d'euros en l'any, però, claro, que t'ho contrates de 3.000, de 4.000, de 5.000 milions de les televisions. Després de saber després és a jamons que li arriben a ell, no? Embutxados, sobretot. Ves a saber que estan embutxados, però ben embutxados. Però el tema és aquest, i necessites personatges d'aquest, necessites Alfonso Díaz, necessita estar en petita escala.

0: necessites Mateus Alemany, que no pensen en el futbol, pensen en el negoci.
1: Jo, ara que has dit, per exemple, el cas de Mateu Alemany, jo, no és el mateix en Mateu Alemany que ha estat en el Barça, en el València, en el
2: València
1: de Madrid, que per exemple és que vivia al Mallorca. No ho, bé, no ho sé.
0: Un dia podem fer el repàs dels negocis que va fer en Mateu Alemany en el Mallorca, podem xerrar.
1: Ben, jo no ho desconec.
0: I podem xerrar dels fitxatges que se varen fer en el seu moment, i en el moment d'en Serra Ferrer. Vamos a ver, que no és una monja ursulina.
2: No. Serra Ferrer, en Sofí...
0: Hombre, són representants de jugadors,
2: claro.
0: I tenen més d'una d'anècdota en aquests casos. O sea, monges ursulines, no.
1: Ni una, igual que en Grande.
0: Però és el que t'ha duit, aquest negoci que s'ha muntat, s'han volgut fer a l'estil, ja que veurem l'estil, la lliga de...
1: Gran Bretanya?
0: De futbol americà, no? No, és de futbol americà, no? De futbol americà, no? Que és un espectacle, és un espectacle. Mira, ahir veia, perquè als Estats Units tot és espectacle, no? Nosaltres veiem aquí, i jo m'agrada molt veure la Fórmula 1. La Fórmula 1 de cada dia l'estic mirant menys i mir més la IndyCar, m'agrada més que la Fórmula 1. Però la Fórmula 1, la IndyCar és curiosa, claro, se fa per Amèrica, és un producte americà, exclusivament americà, no surt d'Amèrica, de Nord-Amèrica, o dels Estats Units, més concretament, dels Estats Units. Pues què fan? De repente va un copet, no sé què, una pertalada, surt safety car, no? El cotxe de neutralitat, la carrera, i fa voltes. I el comentarista diu, i no havia res ja a la pista, i seguia fent voltes. Diu, no, perquè ara la televisió no sé quina americana, està dando los anuncios. I com està dando los anuncios, els cotxes fan voltes, és igual.
2: Temps.
0: Se perden 15 voltes, és igual, però són més importants els anuncis d'aquella empresa que paga una fortuna.
3: Facturar, clar.
0: Pues el futbol ha anat en això.
2: Avui és de poc.
3: Sí, depenen de les televisions, els horaris dels partits, depenen...
2: Els horaris dels partits són precisament perquè les televisions puguin...
0: I depèn dels hombres d'anuncio, que si una etiqueta que per aquí, que si una altra etiqueta per l'esquena, que si una altra en el cul, que salta en el front... És que... Ja és per tot. Acabarem per veure'ls. Avui en dia van tatuats quasi tot, no?
3: Sí.
0: Però veurem que hi haurà tatuatges ja de cases...
3: De publicitat, de cases comercials.
0: Men quan veurem un que posi Ràdio Balear. Sí, veurem qualque jugador que posi Ràdio Balear. És que jo vull que tornem en aquell futbol. En aquell futbol que és dilluns, no s'haguessin posat aquí i haguessin discutit si era penal o no era penal.
2: Sí. Exacte.
0: Sí. Que si s'àrbit era bo o era dolent, que si a fulanito li havia fotut una entrada tal, o tal, que xerràssim de futbol.
2: De futbol.
0: I avui que xerram de tecnologia.
3: Sí.
0: Que l'àrbit no l'han avisat, que és una vergonya lo del VAR,
2: que
0: si el Mallorca és que sempre mos toca tocar, jugar les dues, això no té nom, que xerram de tecnologia, en el fondo. Però no xerram de futbol.
2: No,
0: futbol, i aquest és el gran problema. I el futbol no és només els 22 que corren, també és la polèmica, també és l'àrbit, també és això, és futbol. I jo vull que tornem en aquell futbol.
2: No hi torna,
0: veurem la setmana que ve comença el Mundial. Aquí veurem de tecnologia, veurem de més barat.
1: Per cert, i ja per acabar, 10 segons. El Leo Román està entre els...
0: Sí, però per això...
1: En cas de lesions.
0: Vull portes ja, tot això. Podem riure amb aquest Mundial, perquè veurem... supos que als Estats Units arribarà a la final, si no en Trump la pot liar.
2: Ja.
0: I si és a la final,
3: en Trump estarà en el bar.
0: Alerta que no vulgui ell, bueno, ell entrenarà l'equip, i alerta que no vulgui sortir a jugar ell.
2: Exacte.
0: Alerta que no vulgui, amb atrollador en mà, però que vulgui entrar en el camp. Que després és altra tertúlia, pots fer 5 cèntims i una altra cosa d'en Trump.
3: Molt bé. Bueno, Paco... Gràcies per aquesta temporada, t'esperant la propera.
2: La propera temporada.
3: A veure si podem xerrar
2: de més bones xerrades del Mallorca.
3: De més bones notícies del Mallorca, si estàs escoltant aquí uns moments, igual que en Juanra. Ara notícies i després més matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear.

0: Seguim en aquest temps de ràdio en es matinal, ara obrim temps de tertúlia, segueixen nosaltres en Segis i també en Juanra. I en Segis volíem començar xerrant del president dels Estats Units, en Donald Trump, amb una altra de les seves idees.
1: Sí, direm idees.
0: Direm idees, no?
1: Jo...
0: Que no sigui que m'ho estigui escoltant i m'ho sí. vengui aquí a...
1: La veritat és que me va il·lusionar. Ara em diràs, ets un animal, però sí. Ara ha sortit que volia, va demanar al Tesoro, a la Reserva Federal,
0: sí.
1: que volia que fessin un bitllet en la seva imatge. O sigui, és un home modest, que no té massa ego.
0: No.
1: No té massa ego. I el tio ja va bueno, ja li han fet i tot, se deixona la placa, les planxes
0: per fer
1: i tot d'ell en sot seu tupé, tal. Però, i a més curiós, un bitllet de $250. M'hauria pogut triar 254 o 259, però no, 250. L'únic que li van dir que no, que de moment no, però bueno, poden canviar la llei, se pot canviar, perquè només se pot fer de personatges morts.
0: Bueno, ja hi ha hagut dos intents o tres.
1: Més hi ha sort, i li feim un bitllet de 250 o de 2.500, tant me dona. I una cosa rara, ha demanat que fos verd igual, no que fos dorat. Perquè en Bedo normal seria que el demanàs un bitllet dorat, perquè té una estètica obsessió. Però bueno, ja era l'anècdota aquesta, a quin personatge,
0: sí, però...
1: el personatge més important del món se perd amb aquestes estupideses.
0: Per al tanto que no hi hagi altres mandataris que vulguin agafar el mateix exemple i també demanar a Europa que en els bitllets d'euro aparegui la seva cara. I ja crec que sabeu a qui me refereix, no?
2: Hasta el 27 más allá, ¿vale?
1: Está desmillorat.
0: Sí, está
1: desmillorat.
0: Está
1: demacrata. Jo, si un cas, home, jo...
0: Està gastat.
1: A les monedes d'un cèntim, però mira, que no se veuen, que les
0: sí,
1: mira amb una lupa.
0: I a més que les perds.
1: Efectivament.
0: Se fiquen entre el sofà o dins...
1: Què vol que te digui? Però no... No... No crec que estigui per aquest tema. Jo crec que en aquest moment...
0: Té altres preocupacions, no?
1: Jo crec...
0: En té alguna, però, de preocupació. Què trobau?
1: Sí. Ell i el PSOE, crec, i ho llegia a qualque medi d'esfango, lògicament, fango.
0: El País.
1: No, tampoc no és amic d'ell.
0: No, s'està...
1: Jo crec que ja has d'anar...
0: Després us comentaré alguna cosa dels mitjans de comunicació, també.
1: Público,
0: el diario,
1: neutral, coses d'aquestes has d'anar... Neutral tampoc, encara, ja no. En Ferrera ja el critica.
0: Bueno, ja vau veure vostè. El vídeo
1: sí.
0: que en tinc... Bueno, i aquest és un dels tants, perquè hi ha un gir, també.
1: Però jo no sé quin mitjà llegia, i crec que tenen bastant de raó, que a Moncloa, i fora de Moncloa tots els aplaudidors que estan esperant la sentència de Naldama. Perquè segons quina sigui la sentència de Naldama, en Julito Martínez
0: el amigo
1: puede caer en la tentación de ser la garganta profunda i començar a cantar i cantar i cantar. Pot començar a cantar. I jo crec que per això estan molt preocupats, perquè imagina tu, si Naldama surt, han demanat 7, doncs que li donin 6 anys, i en els altres li fotin 20 anys, o 20 i pico d'any, home, Julito potser pensa el mateix i diu, empiezo a cantar jo, que si puedo salir con 3 anys, no quiero salir con 25. I jo crec que és un tema que... No se m'havia acudit, no se m'havia acudit. Sí que sempre havia pensat que podia ser que César de Bon Mas dèbil i que podia ser la garganta profunda i contar, però no se m'havia acudit lligar-ho en el tema de Naldama. I és veres, vegent el que afavoreix i el que surt a les sentències per una col·laboració amb la Fiscalia i amb la Justícia i amb les coses i força de seguretat d'Estat, pot fer que tots aquests col·laboradors necessaris pues, comencin a cantar coses. Si comencen a cantar coses, això serà una calça que es desfarà. Una calça que es desfarà de totes, totes.
0: Ara aquests dies també, a part de xerrant de l'expresident del govern Zapatero, hi ha el tema de Naleire Díez, que també s'està destapant moltes coses i contradiuen a el que manifestava fa just un any.
1: Efectivament, però ella...
0: Ella és periodista.
1: Sigue diciendo que escrivia un libro.
0: Sí. I ja ha passat el dia del llibre, dia 23 d'abril.
1: El Calameco tindrà temps d'escriure. Tindrà molt de temps per escriure.
0: Ella era periodista d'investigació, sí. I hi ha que recordar que quan va estar a la comissió d'investigació del Senat se li va demanar si havia publicat algun article d'investigació i va dir rotundament no.
1: No, claro, claro, no, perquè es guarda pel llibre. Perquè ni fontanera ni cobarde és ella. Bueno, pues ja veurem el que sortirà de tot això. De moment s'ha registrat, no s'ha fet requeriment, s'ha registrat la seu de Ferraz.
0: Sí.
1: Veurem què surt de tot això, perquè se van endur molt de material. Hi ha produït moltes converses, hi ha molt de documents. Està imputada la gerent. M'apareix que està davant un cas gravíssim i no me val les investigacions prospectives, no me val la màquina del fango, no me val les cloaques de la ultradereta, no me val tot això, no me val. La UCO se mueve, o SUDEF, els jutges se mueven per indicis. I després veus estupideses que en el mitjà de comunicació, sobretot a les televisions, moltes, d'aquests defensors a ultrança d'aquest model de socialisme que ha implantat en Pedro Sánchez, dient que los autos de la justicia de los jueces y que las investigaciones judiciales son totalmente partidistas porque solo se basan en indicios, no tienen pruebas. Me encanta Fabos. Es que todo empieza por indicios. Todo empieza por indicios. Aquesta dona que varen matar els veïnats fa 9 anys i ara detenguts a la UCO, sí, de Xones. Les van investigar per indicios, no tenien proves. O sigui, aquesta actuació de la justícia...
0: El que se diria col·loquialment sospites.
1: Efectivament. Bueno, anem a veure. Aquesta actuació de la UCO o de la Guàrdia Civil, que va aplaudir tant l'esquerra i veig que havien treballat i tal qual. Bueno, està basada en indicis, en sospites, com tu dius. Està basada en això, no en proves, perquè en proves haguessin anat a l'endemà. I així se comencen les investigacions. Per indicis. És que por notícies que han salido en la premsa i tal qual. Bueno, ens recordem que el Watergate va sortir per el que sortia, sí, a la premsa.
0: Periodisme.
1: I arreu d'això, perquè és una de les funcions del periodisme, aquesta. Però arreu d'això, un jutge va investigar i va arribar a on va arribar. I aquí sembla que tot això està molt bé. Segur-te'l. I altres casos, també. Segur-te'l surt d'investigacions a un diari espanyol, dins d'un diari espanyol. Ah, no, pues que s'anul·li, perquè solo salia de la premsa. Però, clar, és que el que serveix per un no serveix per els altres. El que serveix per un no serveix per els altres. I aquí mos posam en sa, i Tomàs. Bueno, posa't el que tu vulguis. Que en el PP també se lo hicieron. Si m'apareix molt bé. Però el PP ja ha pagat. El PP ya ha pagado. Tú todavía no has pagado. El PP, por menos, tuvo una moción de censura. Es que todavía no han condenado al PSOE. Hombre, no han condenado al PSOE, pero tens el Calameco en el número 2 del PSOE. Y el següent número 2, pues muy probablemente, más tarde que temprano, también entrará. Bé, ya va a entrar, pero va a sortir, ya va a entrar. Oiga, que tens les armades presidentes assegut a la banqueta avui, a fecha d'avui, que estàs a una passa de que s'obri judici oral a la dona del president. Con argumentos, son argumentos, si és una tal... lo que quieras, però estàs allà. Perquè jo crec que estic d'acord que el juez Peinado s'ha columpiat en bastantes coses, s'ha columpiat. Però no mos oblidem que segueix en marxa tot el procediment i el dia 9 se li comunica, se li té que comunicar ja l'apertura
0: de
1: judici oral en jurat popular. Però no mos oblidem que hem arribat en aquest punt després de que l'Audiència Provincial de Madrid hagi arxivat un munt d'oposicions que havia fet
0: a l'abogat de Sona
1: i qualque cosa i qualcunes coses li va fer aturar, qualcuna cosa les va fer llevar del procediment, però arriben les garanties de que aquest procediment està avalat per l'Audiència Provincial de Madrid. I que és que l'Audiència Provincial de Madrid hi ha, en tots els respectes, un estudiant que acaba de sortir de la universitat, s'acaba de llicenciar i han posat de jutge allà. Home, no, són jutges de prestigi, són magistrats de prestigi. No jutges, són magistrats. Ja tenen, si me permeteu ser de jones, culpalat d'estar per tribunals i de fer autos i de resoldre autos i de dictar sentències. Que no podem posar en dubte tot. Tu pones en dubte y fallas discursos soeces que fan Oscar Puente o es discursos imbécil que fa López, Oscar López.
0: López. Es candidato a la comunidad.
1: Son Oscar,
0: sí.
1: Tal.
0: Bé, i després hi ha l'altre López, en Patxi, també.
1: Sí, però bueno, aquesta és una rata que està per allà. Però, què fan en zona? Me pren molt bé. I jo som el primer que quan els sent m'indignen. Però també ho hem d'observar des d'un altre prisma. Això és un missatge que fan per a ells, pel seu consum propi, pel seu consum propi, perquè els seus votants...
0: Per autoconvèncer-se, no?
1: Claro, pels seus votants, hombre, no els acabin d'abandonar tots. I n'hi ha, pues, que agafen i... Ui, l'ha dit Oscar Puente, pues és veritat, que els jueces són uns tales, els jueces són uns tales. Però la gent, diguéssim, que vota i que té llibertat de pensament, té claríssim de lo que està succeint en aquest moment. I no li dicta la seva decisió de vot, no la dicta ni les tonteries de Oscar López ni les tonteries de Oscar Puente, perquè aquests són patxeus, i se posen tot contra, mira que ha dit, va, pues venga, vamos, bien, sí, està molt bé. Està molt bé, però no se correspon amb la realitat. Però, bueno, fins que mira com està Espanya, que ahir mos va caure la bandera i tot.
0: Sí, dissabte, sí.
1: Dissabte mos va caure la bandera i tot.
0: Mentalitzaven.
1: Que, per cert, el dia de les Forces Armades, on està el president?
0: No, està desaparegut i no hi tenia agenda oficial,
1: Però, claro,
0: no tenia. No deveria estar preparant...
1: No vol que el pitin. No vol que el pitin. O muntat un clavegueram nou, ja que les cloaques primeres no les
0: sabia bé. Deveria preparar-se...
1: Igual s'ha muntat d'altres cloaques.
0: Deveria preparar el discurs en la seva intervenció en el Congrés de les Joventuts Socialistes.
1: Ah, bueno, sí, també...
2: Bon clave intern, no?
1: També. Conta molt de les Joventuts Socialistes.
2: Jo,
1: tu deus estar Joventuts Socialistes, encara.
2: No hi ha res, no ha arribat a estar mai.
1: Ah, no.
2: No, però després, per veure el que fan,
1: cachorro.
2: Feina assegurada...
1: Bueno, però això són quatre, quatre, no són tots, no són
2: i...
1: tots quatre.
2: I carguito, i quan hi ven el govern, un carguito assessor i cobra un milionada.
1: Sí, però són quatre.
2: però el va fer un...
1: Jo me supos que la Joventut Socialista tenen més afiliats que aquests 200 que se col·loca, que també se col·loca el PP, que també se col·loca Vox, bueno, Vox no, perquè no toca Pol, però que se col·loca Sumar, que se col·loca tots aquests.
2: I avui fa 8 anys que en Sánchez va arribar a la presidència del govern arrel de la moció de censura. Tots, Bolaños, Oscar López, en Puente i companyia, 8 años desde que gobierna España. Ah, sí. Avanza, sí, sí, España Avanza, vamos, una loa.
0: No, hombre, no, ells han avançat.
1: No, no, i avança, ha estat precipicio. Sí. Ja
2: està el 27 i massa allà.
1: Vos te recordeu d'aquell xiste que sempre contaven de Semit d'en Sánchez, d'en Franco?
0: Que el té molt oblidat, eh? Ara,
1: sí, bueno, sí, però temporadeta... bueno, ja, qualque moment el ressuscitarà. Però sempre contava que aquell xiste que deia en Franco, estamos al borde del precipicio, però hemos dado un paso al frente. Pues això és el que ens està passant a nosaltres, que també estàvem al borde del precipicio, però hemos dado un paso al frente, i ens hem anat per avall, perquè no som ningú en el món. Bueno, sí, són notícies per ser corrupció. En el món són notícies per ser corrupció del govern. No ser corrupció política, sinó ser corrupció del govern, que és més greu.
0: Sí. Anem a fer una aturada i tornem tot d'una xerrant de més temes aquí a la tertúlia.
3: Radio Balear. Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
4: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo. Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
5: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
6: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.

0: Seguim en els temps de tertúlia, mos queden 21 minutets. Ha sortit una enquesta de Sigma 2 per al Mundo que diu que la crisi de Sánchez es fonsa en el PSOE en comunitats clau, els socialistes cedeixen 5 punts en Balears i Comunitat Valenciana i també retrocedeixen a Múrcia. La corrupció en el PSOE du a Compromís, acariciar el sorpasso, el PP valencià es recupera després d'en Mazón. Això és, com dèiem, el panell Sigma 2 per El Mundo.
1: Sí, bueno, jo crec que...
0: Igualito que el CIS, de l'altre dia.
1: Sí, deixant de costat en el CIS, que fa la seva feina, fa la feina que li encomana el number one, és el que se palpa, el que se palpa en el carrer, quan tu xerres amb la gent. Jo, la veritat, jo salvo en Juanra, no m'atrapa ningú més que me digui que votarà PSOE. Juanra, sí, perquè no li queda més remei. I a més, que un ha de ser coherent en els seus principis, o sigui, que no t'ho critica en el més mínim. Però me referé a el que se palpa en el carrer. La gent que no és militant, el militant que genera un vol cautiu, entre cometes.
2: Sense anar més en fora, que cada setmana va ser la Fiesta de la Rosa, que la van fer Calvià, en aquella àrea socialista, en els militants que no som de Calvià ni siquiera, normalment te solen avisar, però no van dir res, que hi havia aquesta aquella àrea.
1: Sí, bé, perquè estan de dol, estan de dol.
0: Ara tens la primera notícia de que hi ha hagut això,
1: però
0: tampoc
1: no
0: han fet gaire rebombori.
1: Jo crec que ara estan més per celebrar el dia del crisantemo que el dia de la rosa, el que vol que te digui. Jo crec que està més a prop de celebrar morts que de celebrar això. Però en el final, pues, el militant
2: pues,
1: és un vot bastant cautiu, lògicament. I però, claro, i això són les enquestes del CIS, com el que xerrava abans de els missatges que envien els Òscars, els dos Òscars, el López i tal, són per consum propi.
0: Sí, el relato, el argumentari, el diari.
1: Les enquestes sèries fetes en pluralitat de gent, pues te dona això, però en sèrio, el millor és que el meu entorn, no, jo no que jo m'amoc, pues no hi ha tant de votant d'esquerres, que n'hi ha, però no hi ha tant de votant d'esquerres. Però el que se palpa és això, un hartazgo en el PSOE.
0: Fins i tot
1: en el PSOE d'en Sánchez.
0: Fins i tot Podemos amb Anna Montero, està clara que no ha complert res i que la gent està pitjor i que eleccions hi ha.
1: Jo, mira, hi ha una cosa curiosa, jo m'ho comentava una amiga nostra que no és sospitosa de no votar esquerres, perquè crec que sempre ha votat esquerres, i m'ho deia, m'ho contava amb les mans en el cap, que a tots els seus nets volen votar vots. Gràcies a Déu no està embarat de votar, només un està embarat de votar, però volen votar a vots, i un d'ells ja està a la universitat i diu que és el que s'allà se xerra per dins la universitat. Han enfartat hasta el seu puesto a on més podien crear més núcleos de socialistes. I se'ls ha carregat en Pedro Sánchez i la seva política.
0: És que en el cas de Vox el seu missatge cala molt en els joves, perquè xerren amb un vocabulari de joves, és a dir, clar i directe, no amb tanta parafernàlia i tant d'adorno.
1: Saben dominar i dominen molt bé les redes socials,
0: sí.
1: I això fa que calin, això fa que calin. Claro, espero que això sigui una malaltia passatgera. I després agafin coneixement i
0: Hombre, les darreres eleccions autonòmiques, les d'Andalusia, no sí. Els hi ha anat tan se, bé
1: t'aixó,
0: ha quedat allà
1: i l'enquesta que surt de 5-2 també els atreixa, o sigui, els posen els de 7%, de 7, sí. No, ni sona. Avui ja surten dues, hi ha una altra que també que li donen de 8, però no arriben en els 20, no arriben en els 20. Però, bueno, però és important, eh?
0: Sí, sí, no, és un bon cultiu de
1: perquè
0: els de votants, de seguidors. Crea,
1: Espanya són la tercera força política. És la tercera força política.
0: Com el que va ser Podemos en el seu moment.
1: És molt fort, és molt fort, però molt fort. Molt fort, això. Però, bueno, la realitat aquesta del Mundo, de l'enquesta de 5-2, però jo insisteix que jo crec que és el que palpam tots quan anem pel carrer i xerram amb qualsevol. El primer que te xerren, jo no ho havia vist mai, eh? Mira que jo duc, he estat molt, molt d'anys a política. Però no ho havia vist mai quan xerres amb la gent, els qualificatius que s'utilitzen per xerrar del president del govern. Menos guapo,
0: sí, de tot.
1: Menos bon gestor,
0: sí.
1: Menos presidente, li diuen de tot. Eh?
0: Fins i tot en qualque canal de televisió afín en el govern l'han dit poca vergonya.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Sinvergonzoneria.
1: Però és que ha arribat a un punt. És que tu no te pots sustentar en la presidència de govern mentint com ha mentit. Ha mentit sistemàticament. I la gent se'n dona compte, però ell com si no estiguessin, segueixin igual. Segueix igual.
0: No,
1: segueix
0: ell, segons igual. Ells, està donant estabilitat en el país i per això fins al 2027 i el tanto que ell cremarà fins al darrer cartutxo fins que,
1: sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Indica la Constitució,
1: se fetge que li marqui la Constitució,
0: Constitució fins i podria convocar-se a les eleccions per al mes d'agost.
1: Però, a més,
0: i fixeu-vos, que mai ha succeït.
1: A més, fixa't tu una cosa, és que menteix sistemàticament. La darrera mentida, bé, la darrera no sap mira quina és, igual ja ha dit buenos días, guapa, Ana Begoña, avui de matí. O sigui, no sabem quina pot ser la darrera mentida que hagi dit. Però molt va sortir, no fa molt, i molt va dir que ell cumple los pasos que marca la Constitució. I la Constitució dice que les eleccions han de ser cada 4 anys. Però cap de fava, que vareu organitzar un assemple estiu? Que no havies complit els 4 anys? Però ell, escolta, que no li cau la cara de vergonya. Miente. És igual, com ningú me dirà res. Bueno, pues... Ahí estamos. No sé... S'està quedant sense amics, després a part de tot això.
0: Sí, però
1: perquè
0: jo...
1: ara en Petro també se'n va, i ara veurem a Colòmbia...
0: Sí, ara van a la segona volta.
1: Com acabarà, si el seguidor del guerrillero o l'ultradreta.
0: Sí.
1: Tu fixa't, o l'ultradreta.
0: Sí, anem d'un extrem a l'altre.
1: L'ultraesquerra i l'ultradreta. O sigui, sereu d'un guerrillero armat, com és en Petro, a passar a un ultradretà. Escolta, repeteix, si ho dic molt de pics, com anem a falda, que em baje para en este mundo que me bajo. Que mos han tornat locos. Mos han tornat locos.
0: Sí, però aquí se demostra, no només en el nostre país, sinó a la resta, de que la gent està farta i com a càstig anem a apuntar al contrari, però contraríssimo.
1: Claro, és que tornem a estar con los indignados. Con los indignados. Mm. En Espanya, els indignats, qui governa? El centro-dreta. Pues els indignats se tornen d'esquerra, populista, absolutament populista. El veure és que dins els indignats havia votant del PP, també havia votant sense... Però bueno, perquè estar indignado no solo pertenece a una facció política.
0: Això és qui té sentit comú.
1: Exacte, a totes.
0: Però claro, ja sabem que no.
1: Però què te passa? Aquí governaven els que governaven, pues entonces, automàticament, tots són d'esquerra, els indignats. Aquí, quan governaven Franco, tots els joves, érem del Partit Comunista com a mínim. tots. Ja me'n recordo, els vespres, escoltar amb una ràdio galena, Radio Francia Independiente, Radio España Independiente, que se feia a París. Radio Francia, no, Radio España Independiente, que se feia a París, no? I missatges que te donaven i te contaven coses i tal. Bueno, pues estem a lo mateix. Aquí va passar. Què passa a Colòmbia? Pues que hi ha un guerrillero de president, membre del Grupo de Puebla, com per cert el nostre president aquí, membre del Grupo de Puebla, pues lo que saben, la gent indignada i cremada, pues se'n va a l'altra dreta. Les altres tres.
3: Les altres, sí.
1: Ara. I com avui en dia, com de mantes, tant l'altra dreta com l'altra esquerra manegen molt bé les redes socials, arriben molt bé a els joves, i a més quan xerran joves no xerran de 14 anys, eh?
3: No.
1: Xerran fins als 35, 40, 30, 35 anys, xerran d'aquest, li arriben molt bé. Vivim un món en on s'immediatès està a l'ordre del dia, tu vols les coses per avui, o màxim per demà, però no per passat demà. Jo quiero que me haga usted viviendas. Pues yo la semana que viene le voy a hacer un millón. Ah, pues entonces este lo hago. Però és que si vas altre diu, però és que és impossible. No, no, perquè m'ha dit que m'haurà un millón. Perquè la gent juga en això, no raona. Perquè raonen a través de l'Instagram, a través de WhatsApp, a través de la red social. I el que surt allà va a missa. O TikTok, tal. El que surt allà va a missa. I això allà, perquè ara s'aprofiten aquests populismes. Aquests populismes són els que s'aprofiten. I te poden sortir pues, porrades d'aquestes que passes d'una ultradreta esquerra a una ultradreta. Bueno, escolta, que no hi ha res millor en el món. No hi ha res millor en el món. Però bueno, això és el que mos tenim... A el que estem abocats, eh? A el sí. que estem abocats. Aquestes, pues jo les entenc i jo crec que reflexen molt quina és la realitat.

0: Constitución.
1: Es la Constitución que está contrahecha.
0: Sí, va en contra de él.
1: Sí, pero el problema es que es, entonces, mantéis más que charra y si gente está farta. Pero farta, insistes que...
2: Lo que pasa
1: és que no ha fet, eh?
2: El que deien avui de matí a una emissora que no és sospitosa de banda esquerra, que deien que la gent té en el seu entorn li diuen amén, però dins el seu partit no hi ha ningú que tingui nassos de dir-li que l'estàs cagando.
1: Perquè
2: si no, els aposen
0: ja
2: a l'incont.
1: Els envien a Andalusia.
2: O a l'incont de pensar.
0: O a Aragó.
1: Què ha passat a Andalusia?
0: De moment no se sap res.
1: On està aquesta dona?
0: Aquesta dona, teòricament, serà la portaveu de...
1: No, però on està ara?
0: Està a Andalusia.
1: Ah, que per cert, Cotilleo, tenim temps.
0: Sí, sí.
1: Cotilleo.
0: Los Amoríos.
1: Volta vos en recordau que va sortir una notícia que na Maria Jesús, José Montero,
0: Maria Jesús,
1: perdó, s'havia anat amb en Vicente Fernández, sí, de la SEPI, sí, a un hotelito, sí, del Cabo de Gata,
0: sí, sí,
1: quan havia dit que no sabia res d'ell, que no sabia res, des que havia deixat la SEPI jo no sabia nada d'ell i tal, i quan va sortir això, tal. Però vosaltres heu llegit ara,
0: sí,
1: la relació íntima de Leire Díaz amb en Vicente Fernández.
0: Sí, un triàngulo amoroso. Mentre estem un, estem l'altre també.
1: Triàngulo o trio?
0: Bueno, bé.
1: Aquí
0: no ho sabem.
1: És molt diferent, un triàngulo.
0: De moment la UCO no ha tret res. Vull dir que...
1: No, és que
0: arribarà un moment que la UCO també se ficarà dins aquest tema.
1: Mira, personalment crec... que si jo fos de l'UCO tampoc no trauria res d'això. Però quin fàstic imaginar-te un trio de l'Eire Díaz, de Maria i de Maria José Montero, de Maria Jesús Montero. Bé. És que això no hi ha membre de l'UCO que ho investigui.
0: És que no m'ho
1: imaginar. No, és que no hi ha estómago per investigar això. Ja m'ho he vist investigar aquest tema.
2: I palitzar el Rizo.
0: No, para Rizo és la de Maria Jesús Montero, que sí. Lleva en la cabeza.
1: Efectivament.
2: Mira,
1: efectivament.
0: No, però sí, sabeu que està confirmat o quasi que confirmat, perquè ja són diferents mitjans de comunicació que ho diuen, d'aquests Samorios, es dandi en Vicente Fernández, que no s'ha cantat en mexicà. A lo millor li cantava qualcuna ranchera o algo.
1: Sí, però no és aquesta, eh?
0: No, que no es confonguin.
1: Ni el seu fill, ni el seu fill.
0: Tampoc, n'Alejandro Fernández.
1: No li pos cara, allò d'en Vicente Fernández, la veritat. Però has de tenir tragadera, això. Tots tenim una història, quan ja arribes a la meva edat, tots tenim una història darrere, tots han toreat...
2: En moltes places.
1: A moltes places, tot el toreat. Miures, però també vaquilles, eh? Hòstia, però toreant a l'aire, dia de Maria Jesús Montero, això ja és bajar a l'escalafón, eh? És becerrada pura, ja no és corrida de novillos sin picadores. No, això és una becerrada.
2: O tots mansos.
1: Oh, mare de Déu, sentim.
2: Que no em vesteixen.
1: Bé, canviar de tema, no m'ho xerreu d'aquest tema, perquè ara
0: no
1: dinaré. Ara s'acabes d'en Vicente Fernández.
0: Sí, el tenc, ja.
1: Una foto d'ell.
0: Mira, és l'Andy.
1: Home, tampoc no és com per rebaixar-se tant.
0: No, vull dir que...
1: No és com per rebaixar-se tant.
2: Jo he anat.
1: No, o sigui, nivellazo.
0: Sí, no, però no sé...
2: Què li hauran vist ells dues?
0: Que li pega més, a l'aire o a Maria Jesús?
1: No ho sé.
2: A l'aire.
1: Bé, és hora de dinar. Ara no començeu a xerrar això amb quines coses, que després me pega grura i no dinaré. Bé, què més teníem?
0: Mos queden tres...
1: Tres minutets.
0: Digues, vinga.
1: Felicitar a qualcú.
0: Vinga, felicita. Abrimos el apartado de felicitaciones. En el que fa
1: la selecció de xòfers dels autocars d'estip.

0: D'estip o de CMT?
1: D'estip, no, d'estip.
0: Transport interurbà.
1: Aquesta.
0: Del govern.
1: En sèrio que ha que felicitar-lo perquè no se pot trobar gent més irrespetuosa en el codi de circulació. I ahí lo dejo, només he dit irrespetuosa. És algo increïble. Per tant, jo no sé quin sistema de selecció se fa i quin baremo se posa. Però, amigo, ara que el Balla va com dir que posaria policies dins els autobusos...
0: Sí, és aquí a CMT.
1: Jo m'apareix molt bé que posi policies dins els autobusos, sobretot turístics, i a l'estiu, sobretot, pel tema de... d'estirones, d'això,
0: sí, de
1: sí, que, carteristes, sí. I totes les robes d'altres.
0: Bueno, i també des d'aquí, que també
1: bueno, sí, civisme,
0: m'he trobat amb civisme molt. Bé,
1: però estaria bé, i li recomanaria que també em posi policies en el destip, però que només, no només mirin els carteristes o els ciutadans que tenen conductes incíviques, sinó que també mirin com condueixen. Ja no dic que és de CMT, és d'estip. Els de CMT són monges ursulines de vora els d'estip. És impressionant.
0: I xerrant,
1: no entro en detalles.
0: I xerrant de transport públic. S'ha dit per activa i per passiva que ahir era el darrer dia que se podia emprar la targeta ciutadana,
1: sí,
0: per CMT.
1: Sí.
0: Que avui només serveix la targeta única.
1: Única,
0: o
1: la d'estip. O la d'estip, sí.
0: Bueno, pues avui precisament m'he trobat el cas d'una persona que volia passar la targeta ciutadana,
1: però si
0: a CMT.
1: No se podia?
0: No se podia. I el conductor diu, és que ja no és vàlida. I ha començat a protestar. Diu, però a veure, senyor, vostè no llegeix els diaris, no veu la televisió, no escolta la ràdio. Xarxes socials, ho dubto, perquè ja era una,
1: sí,
0: persona
1: però,
0: a certa edat. Però...
1: però no, a més, quan ja te diuen que no, pues, escolta, és que no.
0: I a més, des del mes d'octubre passat, ai, ja s'està avisant de fer la targeta ciutadana, la targeta única.
1: Que després hi ha una altra cosa, ja que xerren de targeta única, sí que se xerra molt de com pot traspassar el saldo que t'ha quedat a la targeta ciutadana.
0: Veus, això encara no...
1: Però sí que ho posen en el mitjà de comunicació, posa, però la fórmula no la posen, la manera d'arribar per traspassar aquests, un que té 4 euros, altre
0: sí,
1: té
0: 8, teòricament això serà automàtic, posaran en marxa, supos que registra i faran el traspàs.
1: No, problema, perquè jo des de ja fa molt temps tinc la targeta TIP, l'altra, pues,
0: sí, sí, ja tens
1: no...
0: el TIP també, vull dir que no.
2: Jo
0: me l'he no
2: de traure.
1: Aquí no hi ha problema.
0: En sa foto, però bueno. Aleshores, ho tenim que deixar aquí ja. Han començat xerrant de corrupció i acabam xerrant de transport públic. Sergis, fins al proper dia. Que vagi bé la setmana, d'acord?
1: Igualment.
0: I en Juanra l'escoltant d'aquí uns instants amb els esports, i vostès els esperam demà a la mateixa hora, a partir de les 11, amb un nou matinal. Ara notícies. Adeu.